0: hoy en el trabajo has tenido la cabeza más en la maleta que tienes que hacer mañana porque te vas de vacaciones, que viene, llega agosto. Bueno, pues para ti, que hoy estás un poco despistado, y para todos los demás, volveremos mañana a las 6, las 5 en Canarias, en Hoy por Hoy. Hasta mañana.
1: Hoy por Hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
2: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
3: Piensa en un corazón, en un tomate o un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
4: Ven a Skoda Jorro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
5: Hoy por Hoy Gandía.
6: Molt bona vesprada de dijous 30 de juliol, ja acabant el mes de juliol, alguns tocant ja les vacances d'agost i altres que les acabem ara i que ja tornem a la rutina. Una rutina, per cert, amb moltíssima calor. Recorden que a la Safor estem en alerta groga per altes temperatures fins a les 8 d'esta vesprada i a alguns pobles podem arribar fins als 40 graus. Però amb tot i la calor també són notícies les festes dels pobles que continuen endavant, com Ròtova, per exemple, que celebra els seus moros i cristians, i avui arrenquen amb el pregó. I també el Real de Gandia, que continua amb les seues festes, i esta nit, atenció, perquè hi haurà les fideuades nocturnes. I de festes els continuem parlant perquè ja saben que tant juliol com agost són els mesos per excel·lència de les vacances estivals i de l'arribada de turistes ací a la nostra comarca i en concret a la platja de Gandia. Un turisme que no sempre és respectuós i que més que això a vegades causa disputes i malestar entre els propis veïns de la platja. Un d'ells, un dels veïns, es diu Josep Peris i el tenim ací a l'estudi. Josep, molt bona vesprada, benvingut.
7: Bona vesprada.
6: Tu vens ací com a representant de la teua comunitat de veïns perquè eres el president. Conta'ns on vius, quina
7: sí,
6: és la comunitat.
7: Sí, jo soc el president de Jardí 2, que està a l'altura del carrer Camp de Morvedre, vale? I vinc en qualitat dels veïns pues, per a que s'entere la gent de lo que estem vivint en el carrer durant ja fa molts anys. Exactament farà més de 7 anys que estem vivint una situació insostenible per part d'una discoteca i per part de lo que comporta la festa, amb botellons, disputes, reyertes, ruïdos, no descans del personal, etcètera, etcètera, que comporten pues, això, que els veïns estem ja en un nivell ja i a una altura ja d'un límit que ja sobrepassa el cabreig.
6: Mm-hmm. Fa molts anys que esteu en esta situació. Des de quan porteu denunciant?
7: Pues portem denunciant-ho des de l'any 2020, crec que és, 2020, i des de l'any 2021 que porto jo vivint, bueno, jo porto vivint des de l'any 2019, ahir ja s'he denunciat i en el 2021 ja es comença jo a ficar en coneixement de l'Ajuntament els problemes que estem arrastrant de lo que comporta la discoteca al darrere.
6: Clar, perquè n'hi ha accions molt concretes que vosaltres, els veïns, heu de presenciar. Per exemple, com és una nit normal vivint
7: pues,
6: allí?
7: Una nit normal és no descansar, no dormir, és terrassa de la discoteca a tope, fora la gent en el barri fent botellón, no sé si és hora de dir o no, però utilitzant drogues que no estan autoritzades, ja siga en un capó del cotxe o ja siga dins del cotxe, bregues, reyertes i gent orinant entre cotxes o gent potant entre cotxes, etcètera, etcètera. Això és el que estem vivint nosaltres. Mm-hmm. Discussions, bregues, barbaritats.
6: Clar, i un dels problemes que comporta això és el no descansar, que per altra banda és fonamental, el descans. No?
7: Correcte, i bé recollit en el que és la Constitució, en els drets que té la persona, que justament és l'article 15, crec que és, i és el dret al descans. Mm. Perquè, claro, jo entenc que sí, hi ha gent que vinga de vacacions, vinga de festa, però, claro, jo és que els endemà me'ls he treballat, igual jo que molts, és que vivim allà. Mm. Entonces, és el que no entenem, que se permetra en un residencial de veïns una llicència de discoteca i que damunt opera en una terrassa i que damunt se permetisca el botellón i que damunt se permetisca totes aquestes coses que estan ocorrint. Mm. Perquè la policia local és de veres que de fa dues setmanes així està actuant, perquè ja van clamar al cel els veïns i ve molts matins, però és de fa dues setmanes cap així. Anteriorment hem tocat i hem cridat 3.000 vegades, però ho fan els homes perquè també tenen molta feina i més en època estival, però sí que és de veres que no sempre s'ha actuat de la millor manera correcta. Mm.
6: Clar, jo em poso en el teu lloc, Josep, perquè, clar, en el meu cas, per exemple, arriben festes del poble, no? I si no tens la sort de tindre vacances durant les festes del teu poble, pues ja és difícil d'aguantar, però dius, mira, feia cap, és una setmana a l'any, no passa res. No m'imagino com deu ser tot l'estiu així, perquè és l'estiu només, imagina.
7: Des de maig hasta setembre, després crec que obrin en Nadal, si no recordo mal, i després en Setmana Santa crec que ja es comencen a obrir algun dia.
6: No.
7: Però, claro, és que en estiu supera ja el que és el límit de l'any, en el sentit de dir-te, és que, claro, és que no estem parlant, és que són totes les dies o quasi que totes les dies.
6: Mm-hmm. Que fort. Josep, i què esteu fent al respecte en quant a coses oficials, eh? No sé si heu denunciat...
7: Coses oficials, hem denunciat a l'Ajuntament, hem creat instàncies a l'Ajuntament, sempre s'ha cridat a la policia local quan hem sentit els ruïdos i tal, i ara, de moment, el que estem és promoguent una demanda que ja ens diran si de cara a l'Ajuntament o de cara a la discoteca, com fer-ho, perquè al final la discoteca, si té llicència, pot operar i pot obrir, però el que està incomplint realment la normativa municipal i el que està incomplint realment tot és l'Ajuntament, que està permitint que passen totes aquestes coses, com el botellón, com moltes altres coses que preferis obviar, que va el tema drogues i tal, i sobretot neteja i tal. I el que estem ara és en mans d'abogats per a denunciar a l'Ajuntament o denunciar a qui mos recomana l'abogat i planificar una denúncia i una demanda que vagi en sèrio i que se prenga en sèrio als veïns del carrer Camp de Morvedre. Mm. Per lo menos de moment està fent-ho la meva comunitat. Sabem que altres comunitats i anteriorment s'havien intentat agarrar com signatures i tal, però com no fan cas, perquè no em vull fer cas, pues ara anem a anar per lo que ens recomana el juzgat o els nostres abogats.
6: Mm. Uns abogats que ja tenen experiència en aquest tipus de...
7: Sí, estem de mirant... Sí, estem esperant el que és el tema del contracte i el que és el tema de les minutes i tal, i els que estem mirant són un grup d'abogats que són els que recentment han tingut la sentència del Festival de les Arts a favor d'ells, de que no se celebre fins a certs decibels.
6: Mm. O sigui, que Gandia acudix a l'abogat que va parar, no?, estos festivals de les arts.
7: Gandia no, millor dir...
6: Gandia no, la comunitat de veïns. De veres. Clar, vosaltres vegeu solució possible a això?
7: Mira, la solució passa per tancar Coco Loco.
6: La discoteca
7: que tenim enfront o les discoteques que estan alrededor. Passa per tancar això i perquè l'Ajuntament tinga que plantejar-se ja fer una zona d'oci o una zona on no moleste a ninguns veïns. Uh-huh. Ningú està dient així que se tanque una empresa o que no se tanque. Així el que s'està dient és que se té que saber fer un turisme cívic, fer una zona d'oci i fer una zona de vins, i ja està, i així no se molestarà. Si nosaltres no volem que les empreses se tanquen, no, el que nosaltres demanem és que puguem baixar de casa tranquil·lament, sense tindre por a que nyasga una relleta i li peguen a la meva filla de 2 anys una tabalà, o que la meva filla agarre una papelina de cocaïna i se la clave en la boca, o que xafe una potera, igual jo, que tots els que estem dels veïns. Mm-hmm.
6: Saps? Claro, o sea, és veritat que tots hem sigut joves, no? Tots ens ha agradat eixir de festa. Bueno, jo encara ho soc, i tu també.
7: Jo soc jove, eix de festa...
6: Jove, eixir de festa, però, clar, sempre és... pues això, intentant respectar pues, aquestes zones residencials, no? Habitar un espai per poder eixir de festa tranquil·lament i gaudir tot el que es puga i més, i alhora també respectar el veïnat.
7: Sí, al final és el que parlem. si tu tens una zona d'oci debidament acotada, debidament assea, debidament arreglada i com Déu mana, tu no tens per què molestar els veïns, i els veïns no voldran anar a molestar aquest tipus d'empreses o aquestes empreses. Mm-hmm. Per tant, passa que l'Ajuntament és el que té que ficar la solució a totes aquestes coses. I és l'Ajuntament el que s'ha de deixar de promeses, de propagandes, de vídeos, de publicitats, que s'ha fer-ho molt bé i me pareix perfecte, i es començarà a actuar ja d'una vegada. Mm-hmm. Que portem més de 7 anys sofrint-ho. És que no és un any, dos anys, tres anys, quatre... No, són més de 7 anys sofrint-ho. Mm-hmm. I ja està. És una xicoteta crítica a l'Ajuntament, que jo he tingut el plaer de parlar amb ells, reunir-me amb ells, he tingut el plaer d'estar en ells i sempre que parlen ells m'atenen en total respecte d'educació, que és comprensible, però ja és que ja hem arribat al nivell que ja no se pot tolerar més.
6: Suposo que pues això, de desesperació ja un poc, no?
7: Sí, ja.
6: Josep, moltíssimes gràcies per vindre a contar-nos. Tu ja ens has deixat abans clar, off the record, que vens en representació de la teva comunitat de veïns, però que també entre altres comunitats de veïns també ho parleu, que la problemàtica i el disgust, no?
7: La problemàtica i el disgust
6: és generalitzat.
7: És generalitzat tot el carrer Camp de Morvedre. Mm-hmm. Tot, exactament tot. Sense ànimo de lucro, de res. Al final, mm-hmm, entre veïns se parlen, entre veïns se comenten les coses i simplement és una denúncia per a que s'actue ja de base per a que s'arreglin aquestes coses, perquè estan siguent ja insufribles i insostenibles. Mm-hmm. Tant per a la meva família, tant per a les famílies que viuen a la meva finca com per a les dels costats.
6: Mm-hmm. Bueno, Josep, pues moltíssimes gràcies per vindre a contar-m'ho, a denunciar-ho públicament, no? Al final és una denúncia, és una informació que cal saber, així que moltíssimes gràcies i esperem que vagi...
7: Gràcies a vosaltres per haver-me
6: recibit.
7: Molt bé,
6: gràcies. I de la platja de Gandia, ens quedem també en la platja de Gandia, però ara per saber com està la bandera avui.

0: Let's go.
1: Connectem, ja sabem que esta cançó és per a connectar amb el servei de salvament i socorrisme de Creu Roja Gandia, la platja nord. I avui ens atén Òscar Vera. Òscar, molt bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Com esteu per ahí? Com està la bandera a la platja nord?
2: Avui tenim bandera verda. Ara mateix tenim un ventet de la creu i tenim una afluència d'un 90%.
1: Bueno, o sea que encara no m'ha arribat a aquest 100%, Òscar? Suposo que s'arribarà en agost. La setmana que ve ja podrem parlar de la màxima afluència, no?
2: Sí, exacte. Ara este any, en juliol, hem tingut menys afluència. Uh-huh. Ara esperem que en agost ho pugi un poc més. Però, de totes maneres, això està ple.
1: Està a tope, perquè és la millor forma de passar esta calor, que és a la voreta mar. Òscar, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: De res.
1: Gràcies.

0: I anem a parlar ara de la Fira i Festes de Gandia. I vostès estaran preguntant-se, però per què? Si encara estem a juliol i esta festivitat se celebra a principis d'octubre. Doncs perquè avui s'ha presentat el cartell d'esta Fira i Festes d'enguany. I el nom de l'artista que s'ha encarregat de dissenyar-lo, igual el sona familiar, ella és Isabel Lluc Durà, i tenim la sort de tindre-la així a l'estudi. Isabel, molt bona vesprada, benvinguda.
1: Hola, bona vesprada, moltes gràcies.
0: Tu eres gerent de l'Acadèmia ADEI, llicenciada en Belles Arts, i has tingut el... Suposo que serà un plaer, no? Un honor.
1: El la responsabilitat,
0: cartell,
1: també.
0: I una responsabilitat. Sí, sí, conta'ns, sí. Què podem veure en este cartell?
1: Bé, bueno, fa uns mesos em van cridar i van... convidar-me a fer enguany el cartell de la fira, per a mi va ser tot un repte i una emoció enorme, perquè és algo que sempre m'hauria fet il·lusió, per això que dius, no sé, si jo tindré l'honor alguna vegada enguany, ha sigut el cas. I bé, el que vull jo fer en el cartell enguany és... m'han dit que fera que total llibertat i que ho fera molt, molt personal, molt al meu estil. I vaig dir, bé, vaig a pensar primer què és per a mi la fira, no? Jo estava pensant, bueno, pues, per una part tenim la part de les atraccions, la part dels teatres que n'hi ha per el carrer, la part musical, però tot això no té res de sentir sense que vinga el tio de la porra primer per a fer,
0: claro,
1: com
0: ahir
1: la
0: intro, no?
1: Oficial,
0: la apertura.
1: Exacte, i sense els xiquets, perquè per a mi, claro, els xiquets, bueno, són tot, i tot acaba tinguent sentit en ells, i és per a ells, jo crec que ho fem tot per a ells. Aleshores vaig dir, bé, vaig intentar barrejar un poc el món dels xiquets de la infantesa en el tio de la porra.
0: I...
1: bueno, jo soc il·lustradora també, i el meu estil sempre m'agrada intentar immortalitzar moments molt, molt concrets, en comptes de que siguin a lo millor unes imatges molt, molt precioses en un moment molt bonic, sinó instants en xispats, instants concrets, però que tinguin algo especial. I en la meva forma, pues, en el dibuix, jo treballo en línia, així podeu veure en línia i en taques de color per el fons. Volia... plasmar el moment concret de quan, que tots hem viscut, jo crec, de quan el tio de la porra plega al cole i el deixa el seu barret o tocar en el tambor de veritat el tio de la porra. Entonces, volia que apareguera el tio de la porra sense aparèixer el tio de la porra, perquè al final és un xiquet X, un xiquet de Gandia, qui siga, i el tio de la porra realment no té ni braços ni té res. És una taca blava, es veu la taca blava en el tambor, i qui s'ha convertit en el tio de la porra en aquest instant concret és el xiquet.
0: Que guai, escolta, perquè clar, és... Escoltem-ho.
2: El tio de porri, venga, paisa, morri.
0: És molt xulo este dia, perquè clar, jo no soc de Gandia, no ho havia viscut mai fins que no he començat així a treballar en Radio Gandia, Cadena Ser. I clar, és molt emocionant aquest so d'estambors tota la vegada. I és de veres que moltes vegades en els cartells de la Fira i Festes es recorreix al tio de la porra com a tal.
1: Sí.
0: I està molt xulo que hagis fet este canvi, no?
1: És lo que m'agrada a mi de la nostra festa i del tio de la porra és que el tio de la porra no és ningú en concret, no n'hi ha una reina del tio de la porra ni un que mane més que un altre. Tots són tios de la porra, al final n'hi ha diverses bandes, n'hi ha la banda de l'institut, dels jovenets, sí, que és igual d'important, per a un xiquet és igual d'important aquesta banda que la de Setmana Santa o que la de les falles o que la del sènior o la de banda qui siga, dona igual. Tots són tios de la porra, no és ni un home ni una dona, dona igual si és el tio de la porra que té la vara de mando o el tambor o el bombo, dona igual, l'emoció és la mateixa, que és moltíssima per a un xiquet que s'apropa el tio de la porra, i m'agradava justament fer això, el fet de que la figura del tio de la porra no és ningú en concret i som tots a la vegada, el que volia intentar transmetre.
0: I clar, per a representar este tio de la porra que tu has dit, no? Que no té braços, no té cara, han sigut essencials, suposo, els colors, no?
1: Sí, exactament, volia, això també ho tenia molt clar, perquè volia que fos un cartell, pues, que passara en els anys i sempre, per almenys jo sempre seguirà estiguent contenta de com havia quedat, i pensava que els colors era bàsic, que fora el fons blanc i els colors bàsics del tio de la porra, pues el roig, el blau i algun toc de groc, i poc més, i treballant en la línia blanc i negre i, bueno, algun gris, però que no tinguera molta capa de color, sinó que el fons fora blanc i en els tocs d'atenció jugant en els colors del tio de la porra al final de la casaca i això.
0: Escolta, Isabel, has vingut després d'esta presentació oficial en roda de premsa a l'Ajuntament. Com estàs?
1: Pues ¿cómo ahora es el día de la presentación? Ahora me tranquila, porque ya... Pero sí que estaba nerviosa, porque es una cosa que, claro, y aparte, mesos que sabía y que vos atreballando, bueno, claro. Ni voy comentata casi ninguno, cuatro familias y ya está. Y vore no había visto ningún en cara. Entonces, ahora ya es públic, ya es de tots, este cartell també. Bueno, pues espere que agrade molt, però... També n'hi haurà gent que li agrada i n'hi haurà gent que no, evidentment, amb totes les coses. Ara ja s'ha vist, ja se sap, i bueno, jo estic contenta i pense que enguany esta fira per a mi va ser molt especial.
0: Com solem dir quan acabem un projecte d'estos grossos, no? Ara ja han parit, eh? Ara ja està.
1: Ara ja està.
0: Escolta, i no l'havia vist ningú?
1: No.
0: Ningú?
1: No.
0: De la família tampoc?
1: Sí, bueno, mon pare, ma mare i el meu home.
0: Hi havia d'allí alguns privilegiats.
1: Sí.
0: Molt bé, escolta, clar. Has comentat abans que sempre havia sigut una cosa, no?, que havies tingut sí. ahir, mai ja s'havia donat el cas, enguany ha sigut el cas. Com t'arriba aquesta proposta? O què és el que penses només t'arriba?
1: Lo que primer vas pensar, la veritat, va ser la responsabilitat de dir, uau, això no és qualsevol cosa, no és un encàrrec que el fa una persona particular, sinó el que estàvem parlant ja és una cosa pública, ara, des del moment que ja es veu.
0: Totalment.
1: Però em va fer molta il·lusió perquè també em van donar molta llibertat a l'hora de fer-ho i em van comentar justament això, de dir, cada any el cartell també té un caràcter que fa que tota la fira d'aquest any tingui aquest caràcter un poc. Uh-huh. I els cartells de la fira no són cartells informatius que donen una informació a lo millor concreta com altres cartells que he fet per altres treballs, sinó és més el fet d'anunciar les festes nostres. Uh-huh. O sigui que i són cartes que normalment són molt xulos, altres anys, jo tinc en casa guardats d'altres anys que m'han agradat molt d'il·lustradors i artistes que admire i dic, enguany és el meu i molt il·lusionada, la veritat.
0: Pues la veritat és que una de les coses que més em va sobtar de quan vam visitar l'arxiu històric precisament d'ací de Gandia és que hi havia un cartell de la fira allà, no sé, no me recordo quin any era, però super antic.
1: Sí.
0: I això pues dona un punt de pues això, la repercussió
1: sí,
0: que té, no?
1: Sí, és com el meu granet d'arena.
0: Exacte, en la història,
1: he deixat alguna cosa ahí, Gandia, sí. Sí,
0: clar, d'ací 50 anys visitaran l'arxiu sí, històric exacte. I estarà el teu cartell. Exacte, sí, això és molt fort. Isabel, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Per atendre'ns. Ja ha quedat molt xulo, eh? Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Canviem ara totalment de tema perquè ens anem d'inauguració. Els donaré una pista. És un lloc on es pot comprar de tot, aliments frescs, congelats, productes de neteja i un munt de coses més. I una altra pista. Està a l'Avinguda de la Vital d'ací de Gandia i fins allí que se n'ha anat el nostre Daniel Ardit. Hola, Dani, conta'ns.
3: Hola, Celia. M'he vingut d'inauguració, evidentment, ací en l'Avinguda la Vital de Gandia, perquè podríem dir que tota la comarca de la Safor està d'enhorabona. S'obri Dial Sur, Caix and Carry. I m'acompanya el director de venta mayorista, Gustavo Pascual. Què tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Ha llegado el día, muy esperado imagino, y se habrá trabajado bastante para ampliar la familia de Dial Sur.
4: Por supuesto, la verdad es que además justamente venimos ahora de hacer otra apertura, una reinauguración que tuvimos el pasado 30 de junio y ahora 30 de julio hemos empezado y hemos terminado también con la parte de Dial Sur Gandía para dar el mejor servicio que podemos dar a nuestros clientes de hostelería.
3: Eso es, los profesionales de ese sector que trabajan también tan duro, aquí van a encontrar un surtido completo, precios competitivos y promociones, el centro está cerca de su negocio, asesoramiento profesional, son varios frentes los que trabajáis pensando en el cliente.
4: Por supuesto, nosotros lo que estamos buscando es que realmente el socio de la hostelería sea Dial Sur, es decir, los hosteleros necesitan montar su negocio y cuando están funcionando con su negocio necesitan a alguien que no les falle. Y eso es lo que estamos intentando nosotros, que no fallar al cliente. Por lo tanto, debemos de tener el mejor surtido, por supuesto, siempre con el justo y precio. Intentamos, y creo, bueno, quito el creo, tenemos el mejor precio que podemos poner en el mercado. Y, por supuesto, que creo que esto es lo que más nos diferencia, tenemos un asesoramiento totalmente personalizado para el hostelero. Ten en cuenta que al final lo que quiere nuestro cliente es que no le fallemos, esto es lo que está buscando él.
3: En este caso también el hostelero, el profesional está de enhorabuena porque en esas ofertas puede conseguir optimizar su margen sin renunciar a la calidad.
4: Por supuesto, claro. Cuando realmente el hostelero monta un negocio y monta un negocio de hostelería, lo que está buscando es, como todo el mundo, es ganar dinero y, por supuesto, rentabilizar la inversión que ha realizado. Por lo tanto, nosotros aquí lo que estamos asegurando, además de que va a encontrar todos los productos, que lo encuentra al precio adecuado para que luego, junto con nuestro asesoramiento, pueda sacar la mayor rentabilidad y, por lo tanto, bueno, pues que le valga la pena esa inversión en hostelería. Claro que sí.
3: Hablamos del contenido, un poco, de esos productos frescos, congelados, bebidas, limpieza, menaje y todo con formatos evidentemente pensado para ellos, para los profesionales de la hostelería, que eso también es importante.
4: Por supuesto, por supuesto. Pero también tenemos que tener en cuenta que además de que nosotros somos un canal mayorista, cuidado porque nuestros clientes lo que también quieren es que cuando ellos tienen un local, invertir en el local y que, por supuesto, toda esa inversión que han hecho en el local sea pues para vender más, para zona de ventas. Por lo tanto, una de las evoluciones que está teniendo la hostelería y de los detallistas de alimentación es que sus almacenes cada vez son más pequeños y, por lo tanto, nosotros nos estamos convirtiendo en sus almacenes. Lo que pretendemos es que siempre tengan el surtido y siempre tengan la disponibilidad del producto en un formato adecuado para él, para que no tenga que acumular demasiada mercancía en sus tiendas y en sus restaurantes y que puedan venir cuando ellos consideren y cada vez que tengan un faltante para venir aquí y poder cubrir sus necesidades que tienen el día a día.
3: Hablamos de la familia de la cadena Día al Sur. ¿Tiene previsto seguir creciendo?
4: Hombre, eso es lo que pretendemos, por supuesto. Queremos ganar cuota de mercado, pero sobre todo nosotros lo que queremos es ser un verdadero socio de la hostelería. Creo que el tema de las ventas y el tema del crecimiento es algo que viene posteriormente. Es un resultado de un trabajo día a día que hacemos de confianza que hacemos con ellos. Eso es lo que esta es la realidad pura y dura. Nosotros lo que pretendemos no es crecer. Lo que nosotros pretendemos es estar ahí al lado. Posteriormente vendrá el crecimiento, pero porque realmente todos los hosteleros tendrán la confianza de venir aquí a comprar con nosotros, porque ese es nuestro objetivo y nuestra misión fundamental, ser un compañero de viaje.
3: Aclaremos porque muchas personas, a lo mejor oyentes, estarán pensando, ay, pues voy a hacer la compra. El perfil de cliente, estamos hablando de profesionales del sector de la hostelería, una persona anónima puede venir aquí a comprar, para dejarlo claro.
4: Pues sí, efectivamente, lo tenemos que dejar claro. Nosotros nos movemos única y exclusivamente con clientes profesionales. Al llegar aquí, nosotros le vamos a dar todas las facilidades, le diremos la documentación que se necesita, que es principalmente el 036 para asegurarnos y para cumplir todos los requisitos legales, pero efectivamente Día al Sur, en la parte mayorista, está dedicada a los clientes profesionales. En Musgrave, que es Musgrave España, que es nuestra matriz principal, también tenemos una parte de minorista, pero estos son los supermercados Dialprix.
3: Muchísimas gracias por atendernos y bienvenidos a Gandía.
4: Pues muchísimas gracias. Yo creo que este es el inicio de una muy larga historia de productividad y de eficiencia con la hostelería.
3: Bueno, vemos que va entrando gente, personas, hay mucha expectación, ¿no?
4: Esto es lo que queríamos y creo que lo hemos conseguido. Nos está yendo bastante bien y sí que es verdad que hemos llegado a Gandía y los hosteleros estaban esperando que realmente hubiera esta reacción por parte de Día al Sur para ser el verdadero socio y acompañante de la hostelería a futuro.
3: Gustavo, gracias por atendernos.
4: Nada, gracias a vosotros.
3: Celia, ya has visto, tenemos un nou punt así en Gandía, Dial Sur, pensad en los profesionales del sector de la hostelería, para que lo tengan fácil, así entres, es un espai molt ample, a l'esquerre tenemos la carnicería, que mientras estaba hablando, andaba caminando, estoy hablando de la sección de carnicería, y ya una cualidad en la car, fantástica, bueno, también hay un pernil. Que també se'n van els ulls darrere. Tenim a la dreta els vins, el primer que rep és de la bodega Vicente Gandía i després ja en diferents congeladors, però un espai molt ample perquè estigui a gust el client, que és el professional del sector d'hostaleria.
0: Pues Dani, moltíssimes gràcies per apropar-nos este establiment, este nou establiment que ara s'inaugura. I escolta, que estàs en un lloc on hi ha vi i pernil bo. Jo demano poques coses més en la vida, eh? Moltíssimes gràcies. Fins després, Dani.
5: Ya hemos abierto las puertas de la nueva clínica dental en el paseo.

0: Carrefour Campanar y Carrefour El Saler te informan que permanecerán abiertos todos los domingos y festivos.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Davant un avís de preemergència per incendis forestals, prepara't i ajuda'ns a protegir la Devesa. No tires puntes de cigarret ni encengues foc. Deixa lliures els accessos per als vehicles d'emergència. I si veus fum o foc, telefona al 112. Informa-te'n pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
3: Cariño, ¿qué te parece si vendemos ya el piso de tu abuela?
4: Me da pena.
3: Si solo nos da problemas y ahora es el momento perfecto.
4: ¿Y podríamos mirar algo en la playa?
3: Decidido. Vamos a Tecnocasa y que se encarguen ellos.
5: Grupo Tecnocasa, el grupo inmobiliario y de intermediarios de crédito líder en España, con más de 1,000 oficinas.
6: Tu cocina de ensueño, con descuentazo, en Smith Park Ademuz. Por reforma de la tienda, toda la exposición está de liquidación al 70%. Como lo oyes, toda la tienda de cocinas Smith Park Ademuz al 70% de descuento. Aprovecha el descuentazo de Smith Park Ademuz, Burkasot.
7: Las tendencias y las firmas más reconocidas para tu hogar te están esperando en Sánchez Pla. Mobiliario, cerámica, cocinas, baños, electrodomésticos y, por supuesto, en ahorro energético. Diseñamos el proyecto de tu vida a medida. Pide tu cita en sánchezpla.es.
8: En Paterna y Gran Vía Marqués del Turia, Valencia.
9: Pulse y suba tranquilo. Pulse Ascensores. Mantenimiento claro, honesto y sin letra pequeña. En Pulse te hablamos claro. Subimos. Pulse.
10: Sagunta Escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Sagunta Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
11: Hoy por hoy Valencia. Radio Valencia. Hoy por hoy Gandía.
12: La una i quasi nou minuts de la vesprada. Ana Llopis, bona vesprada.
13: Bona vesprada, Celia.
12: Repassem més titulars de l'actualitat del dia, perquè, per exemple, a Oliva tenim avui sessió plenària.
13: Avui tenim sessió plenària, hi ha diversos temes d'interès dels que se va discutir avui. S'aprovarà, ja ho van comptar ahir, aquesta adquisició de noves vivendes al voltant del Palau Comtal, que fan que poqueta a poqueta vaig a descobrir-se el Palau Comtal d'Oliva, que està amagat darrere de les vivendes. També noves inversions. I n'hi ha un tema que crida l'atenció i que es discutirà avui en el plenari, que té que veure en el sistema de rec del camp de futbol del Morera. Uh-huh. El PSPB, el grup socialista, presenta una moció per a que se sol·licite un permís especial a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a traslladar aigua des del poliesportiu fins al camp de futbol, perquè de moment hi ha un problema en el sistema de rec i no funciona. Mm. La portaveu del grup socialista, Anna Morell, ha arribat fins i tot a contactar amb tècnics de la Confederació que li han donat esperances, diu, per a aquesta qüestió. L'escoltem.
14: Que van fer per escrit és fer un registre a la Confederació si podia demanar-se una concessió per a poder regar el Morer, utilitzar aquesta aigua de forma definitiva. El president de la Confederació ens va contestar en un informe per escrit dient que sí, que no hi havia problema, l'únic que té que fer l'Ajuntament és sol·licitar la utilització d'aquest pou del poliesportiu per a regar el Morer, i de fet vull deixar clar que en tot moment la UDE i la Junta han dit que la canalització, aquesta nova canalització, la pagaria la sufragaria la UDE, és a dir, que a l'Ajuntament d'Oliva no li costa ni un duro.
13: Doncs aquesta és la sol·licitud que fan des del grup municipal socialista, però des del projecte Oliva, des del govern, diuen que no és tan senzill com argumenta Anna Morell. Mm-hmm. Segons el projecte Oliva, primer diuen que és que n'hi ha un problema perquè el sistema de rec ha detectat problemes sanitaris per legionela. Mm-hmm. Després argumenten també que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer pot donar un permís, però temporal. No seria definitiva aquesta solució de portar aigua del poliesportiu al camp. I a banda, recorden que el camp de futbol és de la Federació Espanyola de Futbol. La titularitat és de la Federació Espanyola de Futbol. Diuen des del projecte Oliva que ja han contactat ells també a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i que la solució que els donen és que se creï una nova concessió de gestió de l'aigua que col·laboren l'Ajuntament i la Federació Espanyola de Futbol. Joan Mata és portaveu de Projecte Oliva.
15: Nosaltres anem a donar suport a la moció. Val, des del primer moment, nosaltres, que l'AU d'Oliva ens va comunicar que tenia problemes en l'aigua, pues, en aquest primer moment ja ens vam posar a disposició. Ara comença un camí, realment. El que sí que hem de ser conscients és que hem de ser realistes i no oblidar que l'aprovació del avui en plenari suposa l'inici d'un camí en el qual s'han de fer molts tràmits i moltes passes prèvies, perquè, bueno, per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i, per tant, és aquest organisme que ens ha de otorgar les autoritzacions per a poder derivar-ho. No, la voluntat municipal tota, vull dir, això és des del principi.
13: Doncs ahí està aquest problema en el sistema de rec del camp de futbol del Morer, que estan en vies de solucionar a Oliva. I no deixem Oliva perquè el sindicat Comissions Obreres, representat en l'Ajuntament d'Oliva, exigeix mesures urgents per a protegir el personal municipal davant d'assetjament, agressions. L'organització sindical denuncia indefensió dels funcionaris públics en l'exercici de les seues funcions i ha sol·licitat convocatòria urgent de la mesa general de negociació. En concret, es tracta d'una situació que diu en viu el personal de serveis socials de l'Ajuntament Municipal, que diu que en moltes ocasions han rebut aquest tipus d'amenaces, d'assetjament o agressions, i per això demanen una solució. Escoltem a Salvador Lletges.
16: Tot ha sigut amb motiu d'una acció en el Departament de Benestar Social. La família no ha estat satisfeta i en lloc de seguir les causes normals, impugnar o recurrir, dedicat pel carrer i per tots els puestos, a difamar i atacar a dos empleades públiques de l'Ajuntament d'Oliva de Benestar Social. A nosaltres el que ens ha sorprès molt és que l'Ajuntament no ha pres ninguna acció, perquè el que no pot ser és que els empleats públics, en l'exercici de les seues funcions i complint la normativa vigent, puguem patir aquestes situacions.
13: Doncs és el cas que denuncien des de Comissions Obreres d'assetjament a dos treballadores de l'Ajuntament d'Oliva del Departament de Benestar Social.
12: Però és molt fort això, que encara continuen, no?, passant aquestes coses. En el que em corresponda parlem molt, de l'incivisme de la gent. Estaria bé que començarem ja a comportar-nos tots. No, Anna?
13: Així és. Més coses. En Gandia, que ahí tenim la controvèrsia del dia entre el govern i oposició, el grup municipal popular portarà demà al plenari de l'Ajuntament d'Oliva una moció per impulsar el Pla Municipal d'Emancipació Juvenil Gandia Emancipa, l'anomenen des del grup municipal popular. És una iniciativa destinada a facilitar l'accés a la primera vivenda dels joves menors de 35 anys i a afavorir la seva situació així a la ciutat. Escoltem el portaveu del grup municipal popular, Víctor Soler.
17: Que és una iniciativa per a que els joves menors de 35 anys de Gandia puguen accedir a la seva primera vivenda. El que volem és ajudar-los a pagar la fiança, els primers mesos de lloguer o les despeses inicials, perquè emancipar-se no pot dependre només del seu esforç. Invertir en els nostres joves és invertir en el futur de la nostra ciutat.
13: Bueno, pues, i ja tenim resposta del regidor de Vivenda de Gandia, Salvador Gregori, que diu que si el Partit Popular de Gandia vol ajudar a jovens, hauran d'assistir-ho a la Generalitat. Escoltem.
18: Si el PP vol solucionar la falta de vivenda per a jovens, ho té molt fàcil. El primer que té que fer el senyor Soler és no torbar-se tant en els vídeos que a tota hora està fent i exigir-li al govern valencià que acabi l'antes possible vivendes dels quatre solars de Santana, que fa 3 anys que tenen llicència d'obra i sols està en marxa un d'ells, a pas de caragol, això sí, i els altres ni han començat.
12: Anna, jo tinc la sensació de que si sempre estem igual, la Generalitat, l'Ajuntament... Entre uns i altres, esperem que es trobi solució, no?
13: Així és. I més qüestions. Celia, anem en dades econòmiques d'aquest estudi que ha fet la Càtedra de Territori Joan Noguera de la Universitat de València, parlant de la renda per càpita dels municipis, de les ciutats. Aleshores, tenim aquestes dades que criden l'atenció. Per exemple, anomenen que Benirredrà és el municipi de la Safor amb més renda per càpita, amb uns ingressos per nucli familiar d'uns 29.000 euros. En el lloc contrari, els que menys renda per càpita tenen són Palmera, Oliva o Gandia, amb 17.014,50 euros de mitjana d'ingressos per per casa, podem dir, per nucli familiar.
12: 7.450 euros.
13: Ah, sí, esa és la mitjana. I em posaven en aquest estudi que és que la situació en Gandia és molt diferent, clar, que en els pobles menuts.
12: Claro.
13: En Gandia viu molta més gent, amb rendes molt diferents, i aleshores també destacaven una diferència entre barriades. Hi ha barriades que tenen una renda per càpita superior a altres dins de Gandia i que tot això fa que baixi la mitjana en comparació a altres pobles més menudets.
12: Claro.
13: Això és podem dir el resum d'aquest estudi, que és molt extens, estem resumint-ho.
12: Sí. Per exemple, en el cas de Palmera sí que és més menudet, no? un municipi més menudet.
13: Sí, en el cas de Palmera també és la renda per càpita més
12: baixa.
13: I per veure si trobàvem a Gandia aquesta diferència de renda per càpita, hem visitat al carrer i hem preguntat a la gent unes preguntes. Per exemple, en viatjar, hem preguntat si enguany han viatjat o se n'aniran de viatge.
19: Enguany encara no me n'anà de viatge, però quan em donen les vacances de la faena, me n'aniré al Pirineu de Huesca, que és normalment on sol anar, perquè m'agrada molt la muntanya. Per a fer sobretot el que és turisme d'esport o de tranquil·litat, de meditació, que dic jo.
20: Bueno, ahora estoy de viaje, pero sí, planeo ir de viaje un par de veces o tres, sí, al año.
21: Pues ara mateix no tinc ningú pla d'anar-me de viatge, però sí que és veritat que per l'any que ve volia fer un viatge més gran. Ja que este any no he pogut anar, pues l'any que ve me plantejo un viatge més gran. Tot.
22: No, este any no vaig de viatge. Per la feina, que no agafe vacances, ara n'estic.
23: Sí, planifico anar-me'n en setembre. Sí, a les capitals bàltiques.
24: Que no he salido de viaje por motivo de trabajo, porque no trabajo todo el año y no puedo. No me puedo dar ese capricho.
13: Escolta, sí, que trobem aquesta diferència, sí, de gent que no se'n va perquè treballa tot l'any, altres que estan estalviant per a l'any que ve, poder anar-se'n de viatge, i altres que sí que tenen un viatge, ha dit, a les
12: capitals bàltiques. Sí. O sigui, són estrambòtics, no han anat mai jo. Clar, és aquesta diferència, no? A lo millor gent que fa pues, un viatge, diguem, xicotet per dir alguna cosa, així propet, i altres que s'esperen estalviar un poc més per a fer-ho més gran, que suposo que és anar-se'n ben junts, no?
13: També hem preguntat, Celia, si la gent té vehicles, si tenen un cotxe en propietat. Això és el que ens hem trobat.
19: M'agradaria tindre en 4 o 5, però ara ne tinc un.
25: Sí, tengo cotxe.
26: Sí que tinc cotxe.
27: I sí, tinc cotxe.
25: Sí, un cotxe.
28: Sí, tinc cotxe.
13: Vale, ahí sí que n'hi ha més unanimitat. Més o menys tots ens diuen que sí que tenen un
12: vehicle,
13: cotxe.
12: Almenys perquè cada vegada és més necessari, tenint en compte també com està el transport públic, així ho deixessin ahir damunt de la taula. Clar, quasi tots ja el vehicle ja és més, està més generalitzat.
13: I pel que fa a l'oci, sí que hem vist certa diferència pel que fa a les despeses. Escoltem.
19: En sol gastar alrededor de uns 150 euros en oci, en eixir a sopar per ahí o cualquier cosa de esto.
25: Y me suelo gastar, pues no lo sé. Depende de la época del año. Hay veces que en verano pues te gastas más porque sales más y luego en invierno pues... Pero vamos, 150 o 180, por ahí.
26: Pues a lo mejor 200, 250, si puc permitirme, claro.
22: Pues en un mes, mes de en oci, mes de 100 euros.
25: Sí, en comer y al bar, eso sí, unos 500 por ahí.
23: No ho sé, perquè n'hi ha vegades, depèn de la faena, i si més o no, o deixem d'eixir, però no sé dir-te. Més de 100 euros.
13: Des de 100 fins a 500 euros que pot gastar-se la gent en mes i si fora a dinar, a sopar, no, sí, un
12: poquet. A menjar fora, no?, que podríem dir.
13: Sí. I també ens ha cridat l'atenció a altres despeses en capritxos, podem dir.
19: En els capritxos personals sí que sol gastar prou diners en relació a lo que són sabates deportives, que m'agrada molt anar en bones espardenyes. Ahí sí que sol gastar-me prou diners. Sol gastar-me més diners en coses d'aquest tipus.
25: Pues en capritxos també alguno nos permitimos de vez en cuando. Pues también depende del mes, el mes que te compras más ropa o lo que sea, cambio de temporadas y todo eso. Bueno, procuro que no llegue, porque si no el sueldo no da para tanto.
26: Pues sí, també aproximadament uns 100 euros, segur. En el capritxos d'autocura per mi, sí.
22: I en capritxos, diguem, pues en peluqueria, en estètica, també més de 100 euros al mes.
24: Capritxo, bueno, serà uns 1.000.
23: En capritxos més de 100 euros.
12: Unos 1.000, ha dicho, en caprichos, mare meua.
23: Entre 100 i 1.000 euros. Ahí trobem aquestes diferències que comentàvem de les rendes per càpita.
12: Em pareix curiós perquè si jo vos trobara pel carrer preguntant-me què en gasta en cada cosa, jo no controlo. En casa no sóc jo la que porta els comptes.
23: Doncs és un consell sempre de mantenir l'economia familiar.
12: Bueno, és que encara no tinc família, som dos a casa, però sí que és curiós.
23: Algun dia podríem parlar això també, dels consells per a estalviar i tindre una bona economia familiar.
12: Pues sí, una Excel, no?
23: Una Excel.
12: Per controlar, perquè
23: no, entra i que... No, jo crec que controla molta gent tampoc ho fa, ho controla tan detalladament, no?
12: Quan ja s'estan acabant, dius, ja parem. S'han acabat. Anna, moltíssimes gràcies.
23: Torné després en agenda.
12: Perfecte. Vinga. Fins després.
0: Ahora, sin cocinar, puedes comer bien sano, también en Oliva.
1: Hemos abierto nuestra nueva tienda en Oliva para que tengas Cafuster bien cerca. Platos de toda la vida, hechos como en casa y pensados para ponértelo fácil. Calfar, obrir y disfrutar. Che, això sí que és tinc de trellat.
0: Cafuster, ahora también en Oliva en el Paseo Lluís Vives número 9 o haz tu pedido en nuestra tienda online cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos a comer.
2: Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCP Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCP Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
3: Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con la roja. Ven a ganar con Ocasión Plus.
4: ¡Papá, mira! Mateo se ha lanzado directo a la piscina de la diversión galáctica.
5: Tranquila, va equipado con pistolas de agua y juguetes que salpican imaginación.
4: ¡A divertirse! Aventuras a lo grande con el nuevo catálogo de Toy Planet. Misión Verano Interestelar. Consigue tu maleta de cabina por solo 18 euros. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
6: En Gandía, Plaza Escuelas Pías 1 y en Oliva, en Carrer Les Fonts 5.

0: tema curiós és el que ens arriba des d'Oliva. L'Ajuntament ha fet un comunicat informant que s'ha iniciat un expedient administratiu per a declarar caducat el dret funerari de diversos nínxols del cementeri municipal, perquè es troben presumptament caducats, abandonats, no renovats o sense ús acreditatiu. Com funciona això del dret funerari? Cada quant de temps caduca? Què passa quan caduca? Pues tenim moltíssimes preguntes i li ho preguntem directament a Rosa Pau, a Rosa Paus, que és l'encarregada de gestionar l'àrea de cementeri d'Oliva. Rosa, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Conta'ns primer que res com funciona este dret funerari, cada quant caduca?
1: Bueno, el dret funerari caduca antigament a 75 anys, ara mateix és a partir de 50 anys. Uh-huh. Entonces, totes les nínxols que se va fer la concessió fa 75 anys o més, perquè n'hi ha que recordar que el cementeri d'Oliva este any ha complit 100 anys des de que se va inaugurar, per tant, pues tenim, la veritat, molts nínxols caducats, sobre un miler. Uh-huh. Entonces, una volta passats els 75 anys, pues cal tornar a renovar, si és que així no volen els hereus, o bé pues n'hi ha persona que diu no m'interessa renovar, o altres persones que ja no tenen familiars i han desaparegut i els propis nínxols estan totalment abandonats, o inclús altres que estan buits i que no podem utilitzar-los perquè mentre no se publiqui en el BOE, pues no se poden utilitzar. Mm-hmm. I entonces pues és el tema per el més important per el que s'ha obert este expedient per tal de renovar, però sobretot per a actualitzar la base de dades.
0: Mm-hmm. I en el cas de que no es vulgui renovar, què és el que passa?
1: Bueno, anem a veure. La intenció de l'Ajuntament no és que hi ha persona que s'assusta, que si anem a tirar-los a una fossa comú. Primer, no és una fossa comú, és un ossari. Vale. Amb la gent que no vulgui renovar o que per lo que siga no es trobem, no tinga familiars, aniran això a un ossari, en un sudari, en el seu nom, perfectament. Col·locaet, que no és que la gent no s'assuste, que no és el que la gent se pensa.
0: Vale, vale.
1: Tampoc anem a exigir i a obligar a tota la gent a que vinga corrents i renoves. Anem a donar molt de temps. Uh-huh. Molt de temps perquè saben que també és una despesa i que tot el món tampoc li ve bé. Uh-huh. I diguem que l'interès més gran així és el tema de, com he comentat antes, actualitzar la base de dades. Perquè, com he comentat, molts estan abandonats, altres estan buits, no tenim telèfons de ningú, no tenim noms actualitzats de ningú, si tenim herederos de Pepita Gómez. Pepita Gómez pues, se va morir el 36 i em diràs tu a mi, quan trobem aquesta persona, si la làpida, pues, que està passant ja, està caent o passa qualsevol problema. No podem avisar a ningú perquè no tenim dades de ningú. Uh-huh. I diguem que el més important en aquest cas és això. Que la gent que està tranquil·la també, perquè no anem a tirar a ningú a l'osari si no ens donen el vistiplau. N'hem tirat allà tres persones, hem posat tres persones allí, perquè han vingut els hereus i han dit que volen explícitament, ens han dit que volen que ho posem a l'osari, ens han firmat un document i ja està. Però el resto de la gent anem a respectar les opinions de tot el món i anem a tindre molta paciència i donar molt de temps per a que tot el món puga fer el que considere.
0: De quant de temps aproximadament estem parlant?
1: Bueno, el boletí diu un mes, però la gent està venint ja, ara molts treballadors de l'Ajuntament estan de vacances, diria que tornen en setembre, que estem parlant de molts mesos. Ja, a més, per el volum que n'hi ha, tampoc és una cosa que se puga fer en 3 o 4 mesos. Clar. Estem parlant que podrem estar perfectament un any sense ningú problema. Uh-huh. I ja el dic, el més important per a nosaltres és saber quins estan buits i que no se poden utilitzar i que podríem utilitzar-los. Uh-huh. I l'única fórmula era publicant-ho.
0: Claro. I quants nínxols estem parlant de que estan a Xina?
1: Si tenim dades. Un miler.
0: Un miler, Ostres.
1: Són molts. Uh-huh.
0: Clar, i a banda de portar aquest recompte que vostè deia, clar, també aquest espai és un espai que es pot aprofitar per altra gent.
1: Efectivament, efectivament, perquè n'hi ha gent que li agrada més la zona de l'entrada, més que la part nova, pues perquè potser té altres famílies allí, així no ho té tot a prop, i ara mateix no es podem concedir perquè resulta que la concessió, per estar caducada, està en nom d'una altra persona. I com no podem trobar a aquesta persona perquè no tenim ninguna dada, pues ahí estem enquistats. I és una forma també pues, de poder avançar.
0: Claro, i en el cas d'això de que vostè està dient, claro, per a portar-los, per a traslladar-los, necessitem una autorització específica dels hereus, i en cas de no trobar els hereus, en X mesos ja passaria.
1: En cas de no trobar... Sí, mira, de fet, n'hi ha algunes persones que saben que ja no tenen hereus, perquè jo durant els últims 3 anys he estat posant pegatines en els que m'ha aparegut a mi que no només estan caducats, sinó que dona la sensació de que estan abandonats, però per sessionar-me, i hem posat unes pegatines dient que se posen en contacte a l'Ajuntament, i no només no s'han posat en contacte, sinó que allà a la làpida se veuen les 3 pegatines. És a dir, que ahir no n'hi ha ningú ja que s'ocupi d'això, per tant, una volta que passi uns mesos, pues això sí que, si alguna persona té interès en adquirir-los, sí que procedirem a posar-los a lo que és a l'ossari.
0: Molt bé, regidora. I ja per últim, si que es vol finalment renovar este permís, com es pot fer? No sé si es paga i podem utilitzar-lo durant 75 anys més o com va
1: sí,
0: això?
1: Sí, sí, poden utilitzar-lo durant 75 anys més, efectivament. I a més és molt fàcil la renovació, podem vindre així a l'Ajuntament, al Departament de Cementeri, o bé es pot fer també online, en el certificat digital, o sigui que és molt fàcil tot.
0: I si no és una pregunta molt indiscreta, regidora, que val aproximadament renovar este permís?
1: Bueno, no és indiscreta, pues, és el que n'hi ha. Depèn de l'altura. Si és un primer, crec que són sobre 500 euros, un segon sobre 1.000 euros, un tercer 800, i el quart crec que està sobre 200 i algo. I el quint crec que són 75 euros.
0: He de dir que m'esperava més, eh?
1: No.
0: Bueno.
1: Home, a gato de colp sí pareix un poquet el de 1.000 euros, sí. Però n'hi ha que pensar que són 75 anys.
0: Així és. Bueno, regidora, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Bueno, per a vosaltres, perquè pugui informar la gent i la gent se pugui quedar tranquil·la i que vega que no és una cosa que no va acabar-se el món, que és una cosa lògica i una cosa normal i que se fa també en benefici dels usuaris de tindre totes les dades renovades i poder donar el millor servici a tot el món.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies.
1: Vinga, a vosaltres.

0: d'Oliva ens anem a Almiserà, perquè hi ha un tema. Al nucli antic de la ciutat, igual que passa en altres poblacions, no es poden modificar les façanes de les cases. És a dir, es poden adquirir i reformar per dins, però respectant sempre la part de fora, la façana. Què suposa això pels veïns i veïnes? Pues això se n'ha anat a averiguar també el nostre Dani Lardit. Dani, hola de nou, endavant.
1: Hola de nou, com estàs, Celia? Hem deixat Gandia amb Dial Sur sí. I ens hem vingut fins al Miserà. Podríem pensar en un principi que tranquil s'està, que bé s'està, quines cases més boniques, més fresquetes, doncs bé. Jo ara mateix estic en el carrer del Castell de Vilella, que és un dels carrers principals on fan part de les festes, on també forma part del nucli històric, però podríem dir que tot el poble ve a ser un nucli històric. I tot això ve a ser un problema, perquè afecta a l'hora de reformar aquestes cases que estan protegides. Una protecció excessiva, com planteja l'alcalde de la localitat, Pau Canem. Bona vesprada.
2: Bona vesprada, Dani.
1: Parlem de protecció per part de patrimoni, cultura, excessiva les cases, i això ve sent un problema. N'hi ha veïns i veïnes afectades que la casa de tota la vida no poden fer pràcticament res.
2: Sí, així és. Bueno, nosaltres considerem que és una protecció excessiva el que se mos ha fet. Tot això ve a partir de l'aprovació del Pla General i del Catàleg de Proteccions. Nosaltres entenem que és una protecció excessiva perquè, perquè vos feu una idea, en les cases que tenim d'ací de tota la vida, si tu ara, per exemple, tens una casa que té una teulada baixeta o tens una finestra menuda i decidixes alçar-te la teulà o obrir-te la finestra un poc més gran, no?, perquè entre més claretat i per a ventilació, el trobes en que el catàleg de proteccions estableix que no es pot fer. S'ha de conservar els volums tal i com estan, s'han de conservar els huecos de les finestres tal i com estan, el diu una sèrie de materials que al nostre entendre són els materials que s'utilitzaven anteriorment, que la finalitat pot ser bona, el tindre un poble guapet, però quan ho apliques en la realitat, el que el trobes és que dificulta increïblement que es pugui fer res en les cases. I de fet,
1: sobretot la façana, però també en l'interior, poden haver elements protegits que també diuen no, això no pots tocar-ho.
2: Sí, efectivament, si tens la mala sort de que la teva vivenda està catalogada, és a dir, està més protegida perquè n'hi ha una protecció general a lo que és tot el nucli històric, però després n'hi ha encara una més extra a certes vivendes. Certes vivendes que ve a representar pràcticament, estem parlant de més d'un 30% de les vivendes que té el nucli històric, però que en Amunt, en aquest cas, és més sagnant perquè el nucli històric és tot el municipi.
1: Tot.
2: No n'hi ha una part que digues, bueno, pues no m'agrada la normativa, fuig allí. No. Aleshores, si encara tens deixat mala sort de que tens la vivenda catalogada, pots tindre elements que estan en l'interior de la vivenda, que en cas de que el facis una reforma, aquests elements o materials s'han de conservar.
1: La veritat és que això limita prou. Anem a veure algunes cases.
3: Ah, bon dia.
4: Bon dia. Com
1: estàs? Estàs saludant l'alcalde a un veí. Veí d'Almiserà.
3: Sí, d'Almiserà.
1: Vius, tu estàs vivint així en la zona on estem ara mateixa?
3: Exacte, mira, el número 3, dos cases més ahí a l'esquerra, és ma casa.
1: Ah. Estem parlant de l'excessiva protecció i precisament ara anem a veure algunes cases que tenim així en la plaça de l'església, davant, darrere. La teua està així al costat. Tu també estàs afectat per aquesta excessiva protecció?
3: Sí, la meva casa està dins del nucli històric, doncs, com tot el poble, però a banda té la protecció està extra, que inclús jo si vull fer-me dins una obra en la cuina o en l'escala de pujar, han de revisar, però és que si n'hi ha un taulell valencià catalogat de lo que siga, pues el tècnic ho ha de revisar i em diu si puc llevar-ho, si no puc. És a dir, que no puc fer lo que a mi m'agrada.
1: Esteu prou molestos, els veïns, perquè com el que parlem amb l'alcalde, no sou quatre, n'hi ha malestar.
3: Sí, n'hi ha malestar perquè així gent que fa poc, gent jove que vol quedar-se en el poble, que ha comprat cases, pues clar, està en la incertidumbre esta de que a lo millor vol fer-se una cosa, no le deixen perquè el catàleg diu que no, o gent de fora que està interessada i diu, jo si teniu tantes restriccions, si no puc fer-me ma casa com a mi m'agrada, pues no sé si vull, perquè és que a banda qualsevol cosa d'estes, de fusta, de forja, de dalt, pues encareix moltíssim els pressupostos.
1: Jo no sé, Pau, alcalde, que n'hi ha casos de gent que ha tingut que eixir de sa casa perquè veu que no pot fer res o es planteja canviar de casa. N'hi ha casos així?
2: Sí, jo conec un cas d'una persona que tenen una casa així. Clar, heu de pensar que les cases així pues, al final són molt velles i s'han de rehabilitar senceres, però clar, que li passa a aquesta casa, per exemple, que té les finestres molt menudes, però clar, quan damunt està catalogada, aquesta persona diu, és que jo vaig a casa, vull tindre una finestra en llum, vull que m'entre la llum natural, vull tindre ventilació natural. Si no vaig a poder-me ho fer, no passa res, com la seva parella és d'un altre poble, ven la casa i se'n va a l'altre poble. Clar. Damunt estem en risc de despoblament i això encara és més llenya al foc per a complicar-nos més la vida.
1: Bueno, anem a despedir, Pau, com ha dit el Misera, gràcies per deixar-te avassallar així en un momentet.
3: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
1: Alcalde, seguim nosaltres i, per exemple, aquesta casa que tenim davant seria un dels exemples, ara anirem perquè estem envoltats, el que dèiem, pràcticament és tot un nucli històric protegit. En aquesta casa que tenim així davant és la típica finestreta, la porta, la típica finestreta que, clar, avui en dia són finestres ben grans. I la cambra, comentes, quin problema té esta casa?
2: Mireu, esta casa mateixa, però que igual que esta n'hi ha moltes cases que estan en el poble, esta és una casa que s'anomena una mà perquè té porta i finestra, si l'esteu veient, i té després cambra, d'acord? Pots veure la finestra de la cambra, sí. Que ahir, per exemple, hi ha un incendi, dius, necessita eixir i no caps, perquè al final és una finestra d'una cambra. Però igualment, la finestra que hi ha a la part de baix també és una finestra molt menuda. Si ho comparem en les cases que estan així al costat, es veu en seguida que la finestra és menuda. Bé, esta casa, com està catalogada, ara el propietari d'esta casa diguera, bueno, doncs vull calçar-me una altura, perquè al final tinc una cambra i vull tindre una casa un poc més alta, una altura que es permet, en el pla general s'estipula que per al nucli històric s'ha de tindre planta baixa i primera planta, com a molt. No pot fer-ho, perquè està protegida i, per tant, no es pot canviar el volum, i ara mateix diguera, bueno, és que esta finestreta que tinc, perquè és una finestriua d'estes d'antes, no deixa entrar llum, no deixa entrar ventilació, necessita tindre-ho. No pot fer-ho tampoc. Ni encara que justificara que aquesta casa no complís les condicions d'habitabilitat. Bueno, això és el que estava en el principi, ara mateix estem canviant-ho i, per lo menos, justificant que no es puga fer, ho aconseguirem. El problema de tots aquests canvis és que s'ha d'anar a la Direcció General de Patrimoni, a la Comissió Territorial d'Urbanisme, i allí, per al meu entendre, i així ens ho ha fet veure les vegades que hem anat, no tenen ni idea de lo que és un municipi menut i que aquest tipus de coses que fan van en detriment dels pobles.
1: Així és. I aquesta casa que tenim darrere, me comentaves, alcalde, que estan totes les finestres, en totes les portes, en la façana, la persiana típica que s'enrotlla de fusta, i ahí és impossible posar persianes, les persianes de ara.
2: Sí, ja no per a esta vivenda, sinó per a totes les vivendes del nucli històric, es prohibeix la persiana de caixó enrotllable perquè no és tradicional i a mi personalment em pot parecer molt bé o molt mal, i s'exigeix que totes tinguin les persianes aquestes típiques que tenim a les portes de les cases, que són les alacantines. El problema de tot això és que quan tu tens un municipi que de les 90 vivendes que hi ha dins del nucli històric tradicional, 80 tenen la persiana de caixó enrotllable, fer-li canviar a tot el poble jo crec que és una barbaritat, sí. Perquè damunt tampoc no n'hi ha ajudes, i per tant fas una cosa que pot ser més energèticament eficient o menys, canviar-ho a una altra cosa que sí, pot ser barat de primeres, però té un manteniment molt gran, i això jo parlo en coneixement de causa, perquè ma casa té contrafinestres, que és l'altra cosa que demana el pla general, bueno, a casa dels meus pares tota la vida, la que hem viscut, i jo des de que era menut he vist a ma mare patir per a desmuntar-ho, lijar-ho, mantindre-ho, barnissar-ho.
1: Alcalde de Miserà, Pau Canet, veiem que darrere d'aquestes façanes, d'aquestes parets, n'hi ha un greu problema per a que el Miserà siga un poble atractiu per a les noves generacions que volen, i això es va operar per al poble. Gràcies per contar-ho, alcalde.
2: Moltes gràcies a vosaltres per interessar-se i anirem a poc canviant-ho.
1: Veurem com va aquest procediment. Celia, ja has vist un problema que no es palpa, no es veu al carrer, però pràcticament afecta a tot el nucli històric del Miserà.
0: Pues sí, Dani, moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquesta problemàtica, i estarem pendents d'això, de com evoluciona, perquè pues al final això és una problemàtica que està de portes endins, no? Mai millor dit, i també les façanes, però que afecta a gran part del veïnat del Miserà.
2: Uf,
4: Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
5: Atención familias, llega a Plaza Mayor Gandía el nuevo Kids Club Plaza Mayor, un espacio donde cada sábado los más pequeños vivirán una experiencia diferente mientras los padres disfrutan de su visita al centro comercial. Talleres creativos, juegos, retos, actividades temáticas, exploradores del océano, pequeños científicos y muchas sorpresas más. Participación gratuita, colabora AME Gabinete. Plaza Mayor Gandía, un plan para toda la familia.

0: extraña.
1: I esta cançoneta, esta cançó, que es diu Tarta de queso, està molt bé elegida pel nostre company tècnic Nacho Mañó. I és que avui és el Dia Mundial del Pastís de Formatge. I resulta que per ací propet dels estudis de Radio Gandia tenim un establiment que es dedica a això, a fer i vendre tartes de formatge. I això que escolta Sandra Albert i diu, jo me'n vaig cap allí. Sandra, molt bona vesprada.
2: Bona vesprada, Cèlia. Sí, propet, tant que fins i tot quasi el puc escoltar, des d'ací. Estic a la plaça Major. Ara davant de mi tinc la façana de l'Ajuntament i estic veient un dels arcs, una de les arcades estes que hi ha ací a la plaça, però jo també estic veient, a veure, una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu tartes de formatge, però que no semblen de formatge. Susana García, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
2: Cèlia, Susana és l'encarregada, la creadora de Susi's Cheesecake.
3: Sí, senyora, així estem.
2: Des de quan fa que esteu així? Perquè fa poquet, no? Fa poques mesos.
3: Fa mig anyet, vam obrir pels Nadals del 2025 i molt contents. Així estem donant-ho tot.
2: És un negoci familiar que s'ha instal·lat, com has escoltat, des de fa poquets mesos, així a la plaça Major, però només ofereixen pastís de formatge. El que passa és que jo no diferencio, Susana, perquè, a veure, jo així, per exemple, estic veient una que sembla d'Oreo, una altra de galeta. Això no semblen tartes de formatge, no semblen pastissos de formatge, però ho són.
3: Són tots de formatge, o sea, no ne fem altre tipus de pastissos, sempre són de formatge. El que passa és que añadim sempre ingredients perquè tinguin diversos sabors diferents. Mm-hmm. La textura, la base, sempre és la mateixa, però tenen sabors diferents, des de les xocolatines Kinders, pistachos, galetes de lotus, Oreo, mil varietats.
2: Ara anem a l'origen. Quina és la base d'un pastís de formatge clàssic, el bàsic, que porta?
3: A veure, un bàsic clàssic és el nata, formatge crema, ous, sucre, i a partir d'ahí se li podem fer una base de galleta, que es fa derretida en mantequilla i tal, i després ja, ahí podem ja añadir-li tot el que vulguem, però una base, si no porta formatge crema, no porta ous, si no porta nata, no és un pastís de formatge.
2: I Susana, per què un negoci només de pastís de formatge?
3: Claro. Pues perquè jo tenia moltes ganes de dedicar-me a la pastisseria, conforme és el que jo vaig estudiar des de joveneta, i m'havia dedicat pues, sempre pues, a altres coses més de, també de cuina, però el pasteleria sempre era secundari, sempre venia pastissos, però... I ara, pues, la veritat és que s'ha posat molt de moda, no anem a negar-ho, que en moltes capitals hi ha moltes tartes de formatge, moltes empreses que es dediquen a això, i vaig pensar, per què no en Gandia? Anem a fer alguna cosa així. I la veritat és que estem molt contents de la decisió.
2: Clar, s'ha ficat de moda, però estem parlant d'un postre. Tu que has estudiat també en aquest àmbit, és ve de molt de temps, no? Este postre.
3: És un postre antiu. És un postre que, així en Espanya, per exemple, des del nord, sobretot, ja es feia, es coneix com a tarta basca. És una tarta molt bàsica, de, en el que diem antes, de formatge crema o inclús altres tipus de formatges, en ous i sucre, i d'ahí va partir la tarta de formatge. Després ja s'ha estès per tot el món i ja tenim moltes varietats, però la tarta bàsica, així, per lo menos en Espanya, en aquesta zona, es va iniciar en el País Basco.
2: I del nord cap a, ara també al litoral, així, de la Safor, amb Susi's Cheesecake. Però, Cèlia, estic ara també darrere de l'aparador, on veiem tots aquests pastissos, però així s'elaboren també.
3: Fem tot així. Tenim un obrador xicotet, una tendeta xicoteta, però en tot el necessari per a poder fer-ho.
2: I quin és, clar, estem parlant de que hi ha receptes molt diferents. Quina és la combinació més estranya, però que estiga bona, que has elaborat?
3: Home, pues sí, com sempre dic jo, sempre va a gustos, però una de les més estranyes, per exemple, estranya per dir-ho d'una manera, en Estiver, per exemple, vam fer de queso brí en trufa. I sento que a terra que té el sabor de la trufa li donava un sabor totalment diferent a qualsevol altre tipus de tarta de formatge.
2: I avui, Susana, que és el dia del formatge, quina és la que ha triomfat avui?
3: Avui, per exemple, tenim la tarta clàssica en mermelada de figa i portada també trossos de figa damunt i un poquet de xocolata blanc, i això és de les que més s'ha venut.
2: Doncs encara estem a temps, Celia, de vindre després, al llarg de la vesprada, tastar-ho.
1: Pues sí, perquè això no sé, si és una connexió, una tortura, eh? D'escoltar-ho tinc una fam i una gana de provar aquestes tartes de formatge. Escolta, moltíssimes gràcies, porta-te'n un trosset així a la redacció, va.
2: Ara vaig cap allà, que estem propet.
1: Gràcies, Sandra.
0: Te dejé un trozo de pizza a la nevera.
1: Anem ara a publicitat, però abans es recorda que quan tornem de la publicitat serà el moment per a cridar en directe i poder aconseguir aquestes entrades per al circ que visitarà Gandia des del 7 d'agost i fins al 6 de setembre. Fins ara, ara tornem.
4: En julio, vaciamos nuestra exposición y sacamos los Hyundai a la calle. Tu Hyundai desde 14.900 euros. En Hyundai Auto Almenar Gandía tenemos unidades kilómetro cero listos para que vengas, los veas y te los lleves. Sin cita previa, sin largas esperas y con diferentes modelos y colores disponibles. Acércate durante todo julio a Gran Vía del Castell de Bairén 5. Gandía, Hyundai Auto Almenar. Ven, elige el tuyo y estrénalo. Así de fácil.
5: En Universitaria tenemos las lentillas que necesitas a precios increíbles.
6: Ven y prueba gratis nuestra marca propia Lensoft o lentillas de las marcas líderes.
5: También tenemos lentillas progresivas o para astigmatismo.
6: Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
7: En Ebro Moy Motor estamos de fiesta con La Roja. Y para celebrarlo lanzamos 20 coches con unas condiciones inmejorables. Es el momento de estrenar tu nuevo Ebro con una oportunidad que juega en otra liga. Ven a Ebro Moy Motor en Gandía, Denia o Xàtiva y márcate un hat-trick. Ebro Moy Motor, no te quedes sin el tuyo.
8: Atención, ahora en Gandía llega el espacio que estabas buscando para celebrar a lo grande. Terra de Emocions, un salón de eventos de más de 200 metros cuadrados pensado para niños y adultos. Celebra cumpleaños, baby showers, comuniones, reuniones familiares, talleres y todo tipo de celebraciones con parque de bolas, zona de juegos y servicio de catering si lo necesitas. Reserva ya tu fecha en terrademocions.com.
9: Piensa en un corazón, en un tomate o un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
10: Ven a Skoda Jorro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.

0: Sono la sintonia dell'agenda cultural. Anna Iopisola de nou.
1: Hola de nou.
0: Abans, no? De començar aquesta agenda cultural, recordem que mentre tu i jo estem així pegant la xerradeta a veure què es pot fer i què no en la comarca estos dies, recordem que ara, ja, i fins a les 2, és el moment de cridar al número 96-296-1031 i entrarem en la telefonada en directe perquè si ens diu el nom de l'espectacle, regalarem 2 entrades per al circ que ens visitarà a Gandia, des del 7 d'agost i fins al 6 de setembre. De fet, crec que ja tenim alguna

0: En quin aniràs al circ? Ja ho has pensat?
1: Sí, amb la meva filla.
0: Molt bé. Pues ara, sou unes afortunades, eh? Tindreu dos entrades. Ara els meus companys t'agafaran les dades i te les farem arribar. Moltíssimes gràcies.
1: A tu, molt bon dia.
0: Gràcies.
2: Ai, Anna, quina alegria, eh? Quan regalem coses, me fa il·lusió i tot, com si fossin per a mi.
3: Jo crec que aquest espectacle fa il·lusió a moltíssima gent, perquè sí. Clar, és fofito, és que molta gent ha crescut amb els pallassos de la tele.
2: És de veres. Clar, són molt reconeguts, inclús per a les generacions com la meva, que no l'hem viscut com a tal, no? Però coneguem.
3: Les cançonetes te sonen, aquí.
2: Claro, sí. Les cançons les coneguem i és cultura popular, vaja.
3: Mm. Bueno, mentre es crida la gent, sí. Anem recordant l'agenda. Que estem de festes, és moment de festes de tots els pobles, estem de festes en Real de Gandia. Avui tenen les fideuàs nocturnes.
2: És de veres.
3: Que es monta ahí una festa
2: que guai.
3: Que va a tot el poble.
2: Jo coneixia les paelles nocturnes, a Xeraco, per exemple, es fan les paelles nocturnes, bueno, hi ha molts llocs, però, clar, la fideuà nocturna, no ho havia
3: cada vegada s'escolta més això de les fideuàs nocturnes, les falles,
2: sí,
3: també
2: no?
3: Fan alguna... Sí. La fideuà ja se menja a qualsevol
2: hora. No, totalment. A qualsevol hora és bona.
3: I també comencem avui les festes de moros i cristians de Ròtova. Esta nit tindrà lloc el pregó en el Palau dels Comtes i ja demà tindrà lloc aquesta entrada a les 19:30 hores per el poble i també un sopar de putxero, actuació del grup Eñ, disco mòbil, tot això, ja per a demà, o sigui, que festa gran també dels moros i cristians de Ròtova.
2: I també lo del putxero i els moros i cristians, per què? Tu saps per què es fa? Jo, en Xeresa, els moros i cristians també fan una nit de putxero, en ple mes d'agost o de juliol.
3: Jo no sé si la tradició ve d'Oliva, no ho sé. Sé que en Oliva ho fan,
2: vale.
3: Però no sé si...
2: Vale, no sabem l'origen, però vamos.
3: Ho investigarem, això.
2: Ho investigarem, sí, quedarà ahí en l'aire. Més cosetes mentre anem esperant aquestes cridades, aquestes telefonades. Recordem el número, 96-296-1031. És el mateix número de contacte que la qui en corresponda, però esta vegada no per a enviar missatges queixant-se de les coses, sinó per a guanyar dos entrades, així que vos estem esperant. Anna, més cosetes?
3: Més coses. Arriba a la platja de Gandia Future Stream, que estarà des de l'1 al 30 d'agost. I què és això de Future Stream? Doncs és una experiència innovadora per a gent jove, per a competències digitals, tecnologies. Què tindrà? Doncs que tindrà l'exposició de Lego.
2: Ah, que guai.
3: En l'espai Baladre, l'exposició de Lego, la logoteca amb un munt de peces de Lego, tallers de robòtica, aventura Minecraft, un munt de coses per als joves adolescents que els agrada tot aquest món, creació de videojocs en Roblox, o sea que, vamos, jo sé que n'hi haurà un munt de xiquets ara i adolescents que estan de jo, aniré allí a l'espai Baladre sí o sí.
2: És que en el Lego es poden fer moltes coses, és molt xulo, de veure les exposicions.
3: Sí.
2: Hi ha moltíssima gent que se les col·lecciona un muntó, està molt xulo.
3: Doncs a partir del dia 1, que és el dissabte, ja tenim ahí agost.
2: Ja està ahí l'agost, ja. uns que comencen les vacances i altres que les acabem, Anna.
3: Ai,
2: lo bueno si es corto, dos veces bueno, ¿no?
3: Bueno, més coses. Recordar també que en Miramar tindrà lloc este cap de setmana una recreació històrica que va participar un munt de gent del poble, així que estarà molt xula, serà en el riu de la platja de Miramar a les 20 hores.
2: Tenim de tot, tenim exposicions de Lego, aixina més informàtic, també històric, i el circ, que aquí vull aconseguir dos entrades, recordem, 96-296-1031. Que ens telefonen i podran aconseguir dos entrades gratuïtes per a veure un circ espectacular. I d'això és que recorden a l'època del circ per excel·lència, no, Anna?
3: Així és.
2: Que tots coneguem.
3: I més coses, per esta vesprada. Barroco i vermut. Què és això? És una visita guiada especial que es fa en el Palau Ducal a les 20 hores, a poqueta nit, i que acaba al terrat del Palau Ducal amb un vermut, una tapeta O sea, que està molt xulo. Fas la visita guiada i després acabes ahí en la panoràmica que n'hi ha al riu Serpis, en el teu atapet, en el

0: Vermutet, està molt, molt xulo. Barroc i vermut, es diu. Que es bo. Fa... Això dit, els dies també es farà el dia 13 i 27 d'agost.
1: Molt bé. I això, jo suposo que s'haurà de reservar...
0: sí, es poden comprar les entrades en la pàgina del Palau Ducal. Imagina que si encara queda alguna, després també en aquest mateix moment.
1: Home, això de disfrutar de, pues, això del que dius, no? De les vistes amb la teua tapeta, el teu vermutet, això és espectacular. I a més a poc tenir que ja no fa tanta calor, així que no hi ha excusa per no anar.
0: I dins de la programació de Gandia la Mar, recordem que totes les vesprades en el passeig marítim hi ha aquesta exhibició de millotges i també dels xocs que posen en el passeig marítim perquè tota la gent que vulgui passar per allí pugui jugar a les xiques i xiquetes, i estan des de les 9:30 hores a les 21:30 hores.
1: Molt bé. Pues no serà perquè no hi ha activitats així a la comarca. Anna, moltíssimes gràcies. Ens anem acomiadant. Este Hoy por Hoy Gandia amb Nacho Mañó a la tècnica.

0: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandía.
1: Que no troben moment, no vull que em cansis ni cansar-te, no vull que em canvis ni canviar-te, vull fer l'amor sempre.
2: En 17 minuts, l'actualitat comarcal en hora 14. Ens acomiadem així, gràcies per estar ahí i si voleu ens retrobem demà, com sempre, a les 12:20, així en Hoy por Hoy Gandía. Fins demà.